0: Entrenament o es mantenen sense canvis. Arribarem a màximes de 37 graus a Manresa, 36 a Rubí, 35 a Igualada, Vic i Sabadell, 32 a Barcelona i 31 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. La EMET ha activat l'avís per calor a la depressió central. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a predominar la component oest a l'interior i la component sud al litoral. És una informació d'EMET.
1: I pel que fa a la mobilitat, quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb total tranquil·litat perquè de moment no es registren incidències destacables. Sí que parlem, però, d'algunes retencions, tot i que amb menys intensitat que d'habitual. Destaquem els voltants de Barcelona, el nus de la Trinitat, les dues rondes dels primers trams en sentit sud i també part del vessant Llobregat. La A2 i la B23 circulen amb lentitud en direcció a Barcelona per l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès, 2 quilòmetres de cues en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a la circulació ferroviària, a partir d'avui comencen els talls del tram Besòs pel desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. La línia T4 quedarà parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme fins al 13 de setembre. Les línies T5 i T6 de la seva banda tampoc funcionaran entre Ciutadella, Villa Olímpica i Sant Martí de Provençals, que continuaran amb afectacions fins la primavera del 2027. Ho explicàvem. Començam amb un nou incident amb arma de foc a Barcelona. Els Mossos investiguen la mort criminal a trets d'un menor d'edat aquesta matinada al barri de la Sagrera. Fonts del cos apunten a una baralla entre bandes llatines. La Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets. Es tracta de la cinquena mort, de fet, en aquestes circumstàncies enguany. El darrer, recordem, va ser al carrer Balmes, a plena llum del dia, i es va atribuir llavors el crim organitzat vinculat al narcotràfic. Avui se'n reprenen les declaracions dels testimonis del cas Andic. Aquest divendres estan cridades a declarar, davant la jutgessa de Martorell, les dues filles del fundador de Mango i germanes de Jonathan Andic, principal acusat en el cas que investiga la mort del seu pare. Sara i Judit Andic compareixeran com a testimonis dels jutjats de Martorell. En la seva declaració davant els Mossos d'Esquadra al setembre de l'any passat, les germanes van tancar files amb Jonathan Andic. Van afirmar que la relació entre Isaac Andic i el seu fill era bona i que el seu germà no tenia una obsessió pels diners. En aquest sentit, Judit Andic va assegurar que el fundador de Mango no tenia intenció de desheretar el primogènit. D'altra banda, és previst que aquest divendres també declari un psiquiatre que va avaluar tant Jonathan com el seu pare. I més qüestions. Barcelona s'ha tenyit de groc aquest dijous durant la presentació dels equips participants en el Tour de França. Centenars d'aficionats van omplir l'Avinguda Gaudí, que es va convertir en una autèntica passarel·la monumental per donar la benvinguda als grans noms del ciclisme mundial. L'espectacular presentació dels equips, però, va suposar moltíssimes complicacions de mobilitat pels ciutadans. Els talls de trànsit d'alguns carrers es van avançar i moltes persones desconeixien totalment que una àmplia zona de Barcelona quedaria restringida a la circulació. Molts són els conductors que van viure el seu desplaçament com un autèntic infern. Un dels punts més complicats va ser el tall del carrer València a l'altura de Diagonal.
3: Això és horrorós, entre el papa i la volta i la gent, horrorós.
4: Correm, anirem per la vorera i el carril bici.
5: Pues bien, maravilloso.
6: Fatal, fatal, fatal. Habrá obras y algo así, seguro.
1: I un darrer punt, més de 192.000 migrants han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària a la demarcació de Barcelona. És un 16% del total d'1.700.000 a tot l'estat. La província és la segona amb més demandants després de Madrid. Amb aquest apunt hem arribat a 7:45.

0: accidente marcó a toda la sociedad valenciana y más aún a los familiares de las 43 víctimas mortales y a los 47 supervivientes que a día de hoy recuerdan cómo ocurrió todo y que siguen arrastrando consecuencias de movilidad. Es el caso de Ana Esplugues, quien el 3 de julio del 2006 iba en metro al trabajo.
1: No sé decirte cuántas veces me han operado, cuántas veces he pasado por quirófano porque ya he perdido la cuenta.
0: A los pocos segundos del accidente, Ana perdió la conciencia. Despertó 2 semanas después en el hospital tras recuperarse de un coma inducido, pero con un politraumatismo en todo su cuerpo. Estuvo 2 meses ingresada y aún no ha podido recuperar su movilidad, pese a estar yendo 20 años a rehabilitación.
1: Hay cosas que hacía antes, como escalar, que solía ir, pues que ya no me viene bien, o no puedo correr, no puedo saltar. Muchos movimientos que no puedo hacer.
0: Ella sobrevivió, sí, pero nos confesaba que el proceso para que se hiciera justicia no fue nada fácil. La investigación duró casi 14 años con 3 archivos y 3 reaperturas y concluyó con que el accidente no fue imprevisible ni inevitable. 4 de los 8 exdirectivos de Ferrocarriles de la Generalitat investigados fueron condenados a 22 meses de cárcel tras un acuerdo entre acusaciones y defensas. No se llegó a juicio, pero la sentencia señalaba que todos ellos conocían las deficiencias de seguridad en este trabajo.
2: Per què tanta urgència en la investigació? Per què tanta pressa?
0: Por la causa pasaron hasta 4 fiscales. Una de ellas, Adoración Cano, fue la que volvió a impulsar la investigación desde la perspectiva laboral por los fallecimientos del maquinista y de la interventora.
3: Con una sentencia de conformidad, las 4 personas condenadas están aceptando nada más y nada menos que todos los riesgos y todas las deficiencias gravísimas de seguridad están plasmadas en esa sentencia de conformidad.
0: 20 años después, las víctimas siguen defendiendo la opacidad ejercida por la Generalitat, presidida entonces por el popular Francisco Camps. Aún así, reiteran el agradecimiento de la sociedad valenciana que les acompañó durante años en más de 100 de concentraciones.
4: Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. En las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
5: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
6: Bon dia, és divendres 3 de juliol, són 3:15 del matí. La matinada ens deixa un nou incident amb arma de foc a Barcelona. Un menor d'edat ha mort a 13 aquest matí, aquesta nit, volíem dir, al barri de la Sagrera. A aquesta hora, els Mossos d'Esquadra mantenen actiu un dispositiu i han obert una investigació per esclarir les causes dels fets. Tot plegat en un dia en què també estem molt pendents d'una de les cites d'estiu en el món de l'esport. El Tour de França, que aquest cap de setmana, per primera vegada, dona el tret de sortida a la capital catalana i que també passarà per diversos municipis de casa nostra. Una competició que ja està provocant problemes a la mobilitat. A aquesta hora ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Juan Carlos Piña.
7: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya continua el temps estable, encara que al Pirineu durant la tarda creixeran alguns núvols d'evolució sense descartar alguna precipitació dèbil i aïllada de poca rellevància. Les temperatures se mantenen avui sense canvis o pujant lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Girona i Lleida, 33 a Tarragona i 31 a Barcelona. La EMET ha activat avisos per calor a Lleida, Tarragona, Girona i a la Depressió Central de Barcelona. Per altra banda, a l'Empordà i meitat sud de Tarragona, bufa vent fluix a moderat de la component nord-oest amb augments ocasionals d'intensitat a fort a l'extrem nord i fluix de direcció variable a la resta de la comunitat, tendint durant la tarda a predominar la component nord al Pirineu, la component oest a la resta de l'interior de la meitat occidental i la component sud al litoral. És una informació d'EMET.
6: I ens interessem per la situació a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
8: Bon dia, doncs, continuem la jornada d'avui divendres. De moment, sense incidències destacables i parlem, per tant, de retencions habituals, tot i que en general també de poca intensitat. Tenim algunes cues dels accessos i voltants de Barcelona cap al nus de la Trinitat, també a la ronda de dalt en sentit sud, amb cues fins a Penitents, i a la ronda litoral, amb retencions entre el Fòrum fins la Barceloneta en sentit sud. Al Llobregat també ja tenim lentitud en direcció a la capital catalana per la A2 i la B23 23, concretament des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. També a la de 23 ja comença a haver-hi un quilòmetre de cues en sentit sud a l'altura del Papiol. Pel que fa al Vallès, 3 quilòmetres de cues en direcció a Tarragona des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. També en sentit nord, a la mateixa via, hi ha un quilòmetre de retencions a Cerdanyola del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. I donem el tret de sortida a aquest informatiu amb un nou incident amb arma de foc a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un menor d'edat aquesta matinada al barri de la Sagrera. Fonts del cos apunten a una baralla entre bandes llatines i a hores d'ara la policia catalana manté el dispositiu en marxa. La Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona s'ha fet càrrec de la investigació per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets, que a hores d'ara aquesta investigació continua oberta. Es tractaria de la cinquena mort per arma de foc d'aquest any. El darrer va ser, recordem, al carrer Balmes a plena llum del dia i es va atribuir al crim organitzat vinculat al narcotràfic. Encara de la plana de successos, avui es reprenen les declaracions dels testimonis del cas Andic. Aquest divendres estan cridades a declarar davant la jutgessa de Martorell les dues filles del fundador de Mango i germanes de Jonathan Andic, principal acusat en el cas que investiga la mort del seu pare. Àlex Eloi, bon dia.
9: Bon dia. Sara i Judit Andic compareixeran com a testimonis als jutjats de Martorell en el cas que investiga la mort del seu pare. En la seva declaració davant els Mossos d'Esquadra el setembre de l'any passat, les germanes van tancar files amb Jonathan Andic. Van afirmar que la relació entre Isaac Andic i el seu fill era bona i que el seu germà no tenia una obsessió pels diners. En aquest sentit, Judit Andic va assegurar que el fundador de Mango no tenia intenció de desheretar el primogènit. D'altra banda, es previst que aquest divendres també declari un psiquiatre que va avaluar tant Jonathan Andic com el seu pare. Tot plegat, després que aquesta setmana declaressin la parella del difunt empresari, la terapeuta familiar i els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic a Collbató, on va tenir lloc els fets. En total, la jutgessa ha citat una dotzena de testimonis, entre els quals també hi ha el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, o la secretària dels Andic.
6: Tot a punt perquè comenci el Tour de França, que demà dona el tret de sortida amb el Grand Départ a Barcelona per primera vegada. Aquest dijous han tingut lloc la presentació dels equips que hi participaran. Jorge Agüero.
10: Bon dia. Gairebé 70.000 persones van gaudir d'una presentació que ja és història en el Tour de França i que serà recordada durant molts anys. Els 184 corredors, repartits en 23 equips, van sortir des del recinte modernista de Sant Pau, acompanyats d'una representació d'amateurs dels clubs ciclistes més emblemàtics de Barcelona, i tot això es va barrejar amb un espectacle cultural a càrrec de les colles de castellers i de grups de dansa i bandes de música. Especialment aclamada la representació espanyola i els dos catalans, l'Abel Balderston i el Joel Nicolau, tots dos del Caja Rural, també per suposat els grans favorits com Tadej Pogacar o el danès Jonas Vingegaard, que es mostrava al·lucinat amb la rebuda que li estava fent Barcelona al Tour.
11: I have a good feeling. I came pretty well out of the Giro, so...
10: El danès Jonas Vingegaard, que deia que es mostrava positiu, entre altres coses, perquè arriba de guanyar el Giro d'Itàlia. Primera etapa, recordem, aquest dissabte, contrarrellotge per equips, 20 quilòmetres des del Parc del Fòrum fins Montjuïc, travessant tota la ciutat.
6: Doncs, a l'altra cara de la moneda, la presentació dels equips ha comportat molts problemes de mobilitat als ciutadans pel centre de Barcelona. Unes restriccions que també es faran notar durant els propers dies, Maite Boada.
12: L'Ajuntament facilitarà avui les xifres d'increment de metro per assistir a la festa del Tour i també l'augment o reducció de trànsit per les rondes. Ara bé, només podem explicar que a l'entorn de la Sagrada Família molts són els conductors que van viure el seu desplaçament ahir com un autèntic infern. Un dels punts més complicats va ser el tall del carrer València a l'altura de Diagonal des de primera hora del matí.
13: Això és horrorós, entre el Papa i la volta, i la gent, horrorós.
14: Correnirem per la vorera i el carril bici.
15: Pues bien, maravilloso.
16: Fatal, fatal, fatal.
12: Els continus tocs de botzina van ser la banda sonora dels veïns que vivien a la zona perimetrada per on no es podia entrar. Les motos circulant en contradirecció per les voreres o també pel carril bici, un exemple d'intent d'escapar d'aquest lloc. A l'Avinguda Gaudí, els veïns veien el muntatge amb indignació.
17: És una molèstia per la ciutat. I sí que volia preguntar a l'Ajuntament de Barcelona quan ha costat això als ciutadans de Barcelona, tota aquesta despesa. Segurament no ens ho diran mai.
18: Suposen en Renault perquè ens
16: sobretot a l'hora de moure el cotxe.
18: Trànsit tallat, jo que sóc molt de caminar, doncs me sembla bé.
12: La següent prova de foc serà demà, quan Barcelona quedi pràcticament dividida en dos per la contrarrellotge per equips.
6: Catalunya deixa enrere 3 anys d'inestabilitat pressupostària. El govern de Salvador Illa agafa impuls per encetar la segona part del mandat i s'assegura l'estabilitat amb l'aprovació dels seus primers i probablement els únics comptes de la legislatura. Lorena Enns.
19: Salvador Illa s'assegura el passatge fins al 2028. L'executiu apunta a la legislatura i s'anota la seva primera gran victòria parlamentària des que va aterrar Palau. El cap de l'executiu ja disposa dels més de 49.000 milions que desbloquegen els comptes, la injecció necessària per imprimir el seu propi segell i agafar impuls per esgotar el que queda de mandat.
20: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política.
19: El govern defensa que els nous comptes són una declaració de confiança, una eina per donar impuls a l'habitatge, les infraestructures i principalment als serveis públics. Alícia Romero, consellera d'Economia.
21: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar.
19: Conscient que seran probablement els únics pressupostos de tota la legislatura, el govern entoma el repte de rellençar el mandat amb l'objectiu de blindar l'agenda del clima preelectoral i de l'inestabilitat que sacseja el govern de Pedro Sánchez.
6: Els comptes han rebut el vistiplau de la cambra amb el suport d'Esquerra i els Comuns, qui, durant el ple d'ahir, van reclamar a Salvador Illa que complís amb els seus compromisos. Escoltem la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, i la diputada dels Republicans, Esther Capella.
22: Al Partit Socialista, què li diem? Doncs tota l'exigència en un pla anticorrupció, tota l'exigència per tirar endavant polítiques socials, perquè la gent ha de notar, ha de sentir, ha de veure la utilitat del govern.
23: Ja no hi ha excuses, ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
6: Les 7:54, més de 257.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a Catalunya. El centenar d'entitats que agrupa ECAS, la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, celebra aquesta xifra, conscients, però, que encara queda per resoldre els expedients i que molts poden ser denegats. Maria Huguet.
24: Sí, asseguren que el fet que Catalunya sigui la comunitat autònoma on més persones migrants han demanat regularitzar la seva situació diu molt de les oportunitats que s'ofereixen al territori i reclamen que en l'àmbit laboral se'ls faciliti posar en valor la seva experiència, formació i competències prèvies, evitant que quedin concentrades en nínxols laborals precaritzats o en ocupacions per sota de la seva qualificació. El Moja Itabú és membre de la junta directiva d'ECAS.
25: Garantint dret a disposar d'un treball qualificat mitjançant el coneixement de competències professionals, combatre les discriminacions a l'accés a l'ocupació i dignificar especialment el sector de cures, perquè sabem que el sector de cures és un àmbit que no s'ha regularitzat i sabem que allà hi ha moltes persones i sobretot de procedències diverses que hem de dignificar.
24: Les entitats del tercer sector han elaborat un full de ruta que presentaran a diversos partits amb mesures en matèria d'habitatge, accés al mercat de treball o acció comunitària.
6: D'altra banda, l'ocupació a Catalunya ha superat per primera vegada els 4 milions d'afiliats al mes de juny, mentre que l'atur s'ha reduït lleugerament i el total de desocupats ha assolit el seu mínim des del 2008. El mercat laboral català ha guanyat 37.053 afiliats a la Seguretat Social més que al maig, mentre que l'atur se situa en els 307.000 desocupats. Govern i patronal celebren les xifres, però difereixen en la interpretació de l'atur. Miquel Samper, conseller de Treball, i Josep Ginesta, secretari general de PIMEC.
26: I no només a nivell d'ocupació són bones les dades, sinó que també a nivell d'atur tenim l'atur més baix des del maig de l'any 2008.
27: Però no reduir l'atur en termes absoluts, de forma rellevant, no deixa de ser un símptoma de que el nostre mercat de treball no és eficient i no funciona correctament.
6: Per cert, que un 42% dels catalans declaren menys de 21.000 euros en ingressos per treball. Són les dades de la renda del 2024 publicades pel Ministeri d'Hisenda, una proporció que ha anat a la baixa en els darrers anys per l'augment dels salaris. Quatre anys abans, el 2020, més de la meitat dels contribuents ingressaven per sota els 21.000 euros. La forquilla d'ingressos més freqüent és entre els 30 i els 60.000 euros. D'altra banda, més de 600.000 persones perceben lloguers d'immobles per prop de 1.000 euros al mes de mitjana. A la plana esportiva, més enllà del Tour, parlem de bàsquet. Moviments, els principals equips catalans. El Barça ha anunciat que la marxa de Nicola Provítola després de 5 anys i 307 partits amb la samarreta blaugrana. El base argentí no ha rebut cap proposta de renovació per part del club. Qui també deixa el club culer és Josufa Foll. El pivot senegalès finalitza el seu vincle amb el Barça després de dues temporades. Dues sortides que s'afegeixen a les de Willy Hernán Gómez i a Tomás Satoranski, anunciades els darrers dies. També comunica canvis al Joventut. El planter Guillem Vives no continuarà al club la temporada vinent. De la cultura, el Festival de Cap Roig engega motors aquesta nit amb tota una icona de la música, el canadenc Bryan Adams, amb totes les entrades exaurides. També passaran pel Festival de Calella de Palafrugell noms com Diana Krall, Rick Astley o Anastàsia. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
0: És un molt bon inici que ens dona aquesta tranquil·litat de començar les coses bé. Per altra banda, no tenim amenaça de mal temps, que això sempre ens preocupa i ens preocupa moltíssim, evidentment. Llavors intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, l'únic espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
1: Tret de sortida del certamen costaner que durant 6 setmanes, fins al 18 d'agost, portarà exponents de diferents gèneres, com Anastàsia, Amaya, 31 Fam, Diana Krall, Exan Busto, Miguel Ríos o Juan Diego Flores. Engeguen amb un 75% de les entrades venudes i saben que la venda espontània de darrera hora depèn de factors externs, com per exemple el Mundial de Futbol. Gastronomia a mans de cuiners estrella Michelin, com són els germans Torres, i es repeteix la fórmula solidària de l'any passat, en què tots els concerts destinen una part a entitats socials de la comarca anfitriona. Cap Roig, doncs, s'avança amb el tret de sortida aquesta nit a altres festivals mítics de la Costa Brava, com són Portaferrada, que comença la setmana que ve, o Peralada, que ho farà la següent.
6: Doncs amb aquesta recomanació cultural ens acomiadem. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem un molt bon dia.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Primer viernes de julio, último día de trabajo para muchos antes de las vacaciones, mientras la política sigue enredada a cuenta de la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por el caso Leire, y España sigue celebrando el paso a octavos de la selección tras derrotar a Austria. Enseguida vamos con todo, pero lo primero es ver cómo están las carreteras en este inicio de la primera operación salida del verano. Desde hoy hasta el domingo se esperan casi 5 millones de desplazamientos y ya empiezan a registrarse las primeras retenciones. DGT, Marta Mínguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En estos momentos, pendientes de varias incidencias en Castellón, un incendio complica la AP7 en Peñíscola en sentido Valencia y varios alcances. En Alicante, la AP7 en Elche sentido Alicante capital. En Huelva, en la entrada por la A49 en Chucena y las salidas de Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan y A4 en Dos Hermanas. Al margen de estos siniestros, complicaciones en la circulación en las salidas de Madrid por la A1 en Circuito de Jarama, A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Arroyo Molinos y A6 en El Plantío. Se complica en Valencia su entrada por la A3 en Loriguilla. El resto de salidas de Sevilla por la A49, A66 en Camas y la A49 en Huevar. Tráfico intenso en Málaga, en la A7 en Fuengirola y San Pedro Alcántara en ambos sentidos, y en Cádiz en la A7 en San Roque hacia Algeciras.
0: Operación salida a las puertas de una nueva ola de calor, la segunda del verano. La EMED ya la confirma, acaba de emitir un aviso especial por temperaturas extremas a partir del domingo y al menos hasta el martes. Jacob Petros, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mucha precaución, mucha atención a las previsiones meteorológicas porque hablan de temperaturas muy altas y además persistentes. Buena parte también de la semana que viene, aunque hay más dudas a partir del miércoles en la previsión. Eso quiere decir que este fin de semana, sobre todo, tendremos avisos de color naranja en el Valle del Guadalquivir, en la cuenca del Guadiana y de la del Tajo, por temperaturas máximas entre los 40 y los 42 grados, pero también avisos naranjas, por ejemplo, en la cuenca del Ebro, en la provincia de Girona o en las Rías Baixas, aquí entre 37 y 39. 9 grados a mediodía, evidentemente también las mínimas muy altas de madrugada. Todo este panorama con bastantes nubes mañana en la cornisa cantábrica, aunque con tendencia a desaparecer, y a partir de mediodía con nubosidad de evolución en el interior peninsular, donde podrían producirse algunos chubascos dispersos en las Islas Canarias, con nubes en el norte. Y atención, porque con este panorama el peligro de incendios durante los próximos días en España se va a disparar.
0: Gracias, Jacob. Precisamente el incendio de Leciñena en Zaragoza, que afecta a unas 3.000 hectáreas, está prácticamente perimetrado, aunque sigue preocupando el viento que se espera a partir de esta tarde. También el viento es lo que está impulsando el incendio, que desde primera hora afecta al municipio de la Bisbal d'Empordà, en Girona, y que ha obligado a confinar a los vecinos de varios núcleos de la zona y a 150 niños en una casa de colonias. Buscamos la última hora. Gemma Esteva.
4: A esta hora trabaja en la zona unas 60 dotaciones, entre medios terrestres y aéreos. Los esfuerzos se centran en evitar que las llamas alcancen el macizo de las Gavarras. Los bomberos utilizan también aviones anfibios que permiten realizar descargas de agua de forma continua.
5: Garantir també, doncs, això, que no afecti a la massa boscosa.
4: Però... Òscar Aparicio, el alcalde de la Bisbal, explica que el viento ha provocado varios focos secundarios y está empujando el flanco izquierdo del incendio hacia la zona forestal. El fuego se ha declarado poco después de las 9 de la mañana junto a la carretera GI-660, que permanece cortada por seguridad. A estas horas siguen confinadas varias casas diseminadas, una urbanización y una casa rural con 150 menores. Todos se encuentran fuera de peligro, aunque seguirán confinados debido al denso humo que hay en la zona.
0: Y el gran tema de conversación esta mañana, la victoria de la selección española de fútbol en 16avos del Mundial. Anoche en Tablero Deportivo llegamos al éxtasis.
6: ¡Qué curia! ¡Al centro! ¡Ya está el gol! ¡Sí, de Baena! ¡Al centro!
0: Goles a la selección austríaca para firmar el pase a los octavos de final y despejar todas las dudas para ser candidatos a llegar a la final. Es España-Austria, ya es historia. Lo siguiente será el próximo lunes ante Portugal. Daniel Ampuero, buenas tardes.
7: Los tres goles, pero sobre todo el juego y el pico de forma de los jugadores que participaron, volvieron a hacer subir la cotización de esta selección para llegar lejos en este Mundial. Enviado especial Antonio Muelas, muy buenas.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, España ya comienza a preparar el duelo de octavos de final ante Portugal. El equipo de Luis de la Fuente, después de ayer hacer un gran partido ante Austria con una actuación estelar de Mikel Oyarzabal, con dos goles, cuatro en total, y además con las buenas sensaciones de recuperar a Jeremy Pino y Víctor Muñoz, en principio para este partido ante Portugal, y quién sabe también si a Nico Williams. La selección entrena a las 8 en Los Ángeles, a la 1 de la madrugada viajará hasta Texas. En Dallas jugará el lunes los octavos de final ante Portugal.
7: Tras el pitido final, las calles se llenaron de banderas y camisetas rojas y amarillas para festejar el pase a los octavos de final el próximo lunes. Los aficionados de la roja volvieron a creer en la selección y se llenaron de confianza.
9: Campeona del mundo.
10: Yo igual, la veo campeona, pero tenemos que mejorar un poquito.
11: Campeones, pero hay que apretar.
10: A esta selección le hace falta el mejor Nico, que no está.
11: Pero yo creo que España está demostrando que poco a poco vamos ganando profundidad, como en la Eurocopa, y que solamente nos falta afinar un poco más la puntería.
0: Bueno, a partir de inmedia volvemos a Estados Unidos, viernes con muchas otras noticias, empezando por la resaca de la imputación de la directora de la Guardia Civil por el caso Leire Díez. Marta Mazagatos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Rosa. Varias asociaciones de la Guardia Civil están pidiendo la dimisión de Mercedes González por esa imputación. A partir de las 2:30 les escuchamos. El gobierno acaba de insistir en que estamos en una fase inicial de la investigación, mientras la oposición vuelve a pedir elecciones por la acumulación de escándalos. Sandra Gallardo, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Ni dimisión ni cese. Tras la imputación de Mercedes González por sus contactos con Leire Díez, la portavoz del gobierno sigue apoyando a la directora de la Guardia Civil.
14: Estamos en una fase embrionaria. Vamos a respetar también las explicaciones que ha dado y que va a seguir dando la directora general de la Guardia Civil. Insisto, mantenemos la confianza y dejemos que la justicia haga sus investigaciones y respetemos los tiempos de la justicia.
13: Sumar, Bustinduy pide tiempo antes de exigir dimisiones.
15: En función de esas pruebas, pues evidentemente se tomarán las decisiones pertinentes.
13: El PP insiste en su cese. Para Feijóo es insostenible.
16: ¿Alguien se cree que la directora general de la Guardia Civil imputada realmente está preocupada por las condiciones de trabajo de los agentes de la Guardia Civil?
13: Y Abascal sitúa a Sánchez al frente de la trama.
17: Y no dimiten. Y Sánchez no les cesa. No les cesa porque esa trama criminal la dirige Pedro Sánchez.
13: La directora de la Guardia Civil y su número 2 están citados el 16 de julio en la Audiencia Nacional.
12: Igualdad acaba de confirmar el asesinato machista de Lourdes en Alicante, el número 27 este año. El marido ya está detenido, también ha matado a una de sus hijas y herido a otra, Lamberto Calduc.
18: El presunto asesino tiene 53 años y presuntamente acuchilló a su mujer Lourdes de 51 y a su hija Lucía de 20, mientras la otra hija de 26 está hospitalizada de carácter grave sin que su vida corra peligro. El supuesto autor también fue hospitalizado por sus heridas, pero ya se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron sobre las 8 de la tarde. Los agentes recibieron el aviso a través de emergencias por la hija superviviente, quien llamó al 112 y dio la voz de alarma. Todos son de nacionalidad española y no constan antecedentes en el sistema Biogen.
12: Recordamos el teléfono 016 de ayuda a mujeres víctimas de violencias. Y en Barcelona, los Mossos buscan a los autores del asesinato anoche a tiros en un parque de un adolescente de 15 años. La investigación apunta a un enfrentamiento entre bandas. Josep Lluís Trapero, director de la policía catalana.
19: L'assassinato d'un menor de 15 anys.
12: Dice Trapero que el asesinato de un menor es una línea roja de la máxima gravedad. Se trata de la séptima víctima por arma de fuego este año en la capital catalana. A partir de las 2:30 estamos allí. Del exterior, Venezuela, segunda jornada de luto oficial por los terremotos que causaron al menos 2.600 muertos y a pesar de haber pasado 9 días, sigue la búsqueda de posibles supervivientes. Enviados especiales de Radio Nacional, Luis Montero, Beatriz Viaño, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Tras el rescate de Hernán Gil, las posibilidades de encontrar supervivientes son ya muy pocas. En medio de una calle reducida a escombro, Rafael se derrumba. La desolación por la pérdida de su hermana se mezcla con la tranquilidad de saber que acaban de localizar su cadáver y que los rescatistas se preparan para recuperarlo.
21: Un aliento es lo que yo quiero, porque si lo dejamos para cuando venga la extracción del edificio, no me van a entregar nada.
20: Nos transmite su indignación por la precariedad de medios en La Guaira. Cree que con más maquinaria y tecnología se podría haber salvado muchas más vidas. Una crítica que la prensa internacional le trasladaba anoche a la presidenta Delcy Rodríguez, que sigue defendiendo su gestión.
12: Y vamos a los mercados y un Wall Street hoy por la fiesta nacional de mañana. Las bolsas europeas están encarando el fin de semana con subidas. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
22: Sí, avances que se aceleran ahora mismo y que llevan a que en este momento el IBEX 35 alcance nuevos máximos históricos. El índice de referencia de la bolsa española subió un 0,7% y supera los 19.800 puntos. El impulso viene de la mano de las acereras del IBEX. ArcelorMittal suma más de un 3,5% y Acerinox cerca de un 3%. También energéticas como Iberdrola, Endesa o Acciona están entre las mejores. Subidas hoy sin Wall Street, como dices, que adelanta un día el festivo por el 4 de julio.
0: Gracias, David. Gracias, Marta. Pues con todo esto y más volvemos a partir de media. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
2: Bona tarda, molt pendents d'aquesta hora de l'incendi forestal a la Bisbal d'Empordà. Protecció Civil ha demanat el confinament de diversos municipis a zones com Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Així ho ha explicat fa una estona el cap d'intervenció dels bombers a Girona.
9: Ja preventivament hem confinat totes les cases i a la casa Colònies d'Apo del Gras, tot el que va en direcció ascendent a l'incendi, està tot evacuat, això, ha estat confinat.
2: Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions terrestres, també mitjans aeris. La tramuntana està dificultant les tasques de control i extinció d'unes flames que de moment afecten una trentena d'hectàrees. La principal preocupació és que arribi al massís de les Gavarres. En un missatge a les xarxes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que segueix en preocupació l'evolució d'aquest incendi. De seguida anirem cap a Girona. Abans repassem la situació a les carreteres. A aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
23: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-660 continua tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge en tots dos sentits per un incendi forestal. També està tallada la GI-513 entre Cornellà del Terri i Vilademuls en tots dos sentits per un incendi. També a la C-58 hi ha retencions a Terrassa en sentit nord per un accident que ja no talla cap carril. A la mateixa C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A l'AP7 intensitat a Sant Cugat en sentit nord per un camió avariat. A més, hi ha lentitud i aturades entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i després també lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei al Papiol en sentit Girona. A l'A2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. La C59 va carregada entre Caldes de Montbui i Palau Solità i Plegamans en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Poblenou al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident i retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: I el temps, Noelia García.
24: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones del Pirineu, prelitoral i depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Els bombers treballen a aquesta hora per controlar l'incendi forestal declarat a la Bisbal d'Empordà. Ara mateix afecta una trentena d'hectàrees i ha obligat ja a confinar la població de diversos municipis. La principal preocupació del cos de bombers és que arribi al massís de les Gavarres. Anem cap a Girona, Gemma Esteve.
4: A hores d'ara hi treballen una seixantena de dotacions entre efectius terrestres i mitjans aeris. Tots els esforços estan centrats en contenir les flames i que no s'endinsin en el massís de les Gavarres. Preocupa la tramuntana que ha provocat focus secundaris i també que en les properes hores el vent pugui fer un canvi de sentit. Ferran García és el cap d'operacions de Girona.
9: I ens preocupa molt, quan aturi una mica la tramuntana a la tarda, l'entrada a la marinada. Tot el que és el flanc dret de l'incendi, des d'aquí de la cua fins a on t'hagi arribat, pot ser que ens giri cap a Cruïlles i tot això, i llavors aquí estarem molt amatents en aquesta obertura.
4: El foc s'ha declarat poc després de les 9 del matí a prop de la carretera GI-660, que continua tallada per seguretat. A hores d'ara segueixen confinats pel fum els veïns de l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, els del nucli de Sant Pol de la Bisbal i també 150 menors d'una casa de colònies. Tampoc descarten evacuar algunes zones en les properes hores.
2: Gràcies, Gemma. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest incendi. Qualsevol novetat els informarem en aquest espai informatiu i també els propers butlletins. En paral·lel, els Mossos continuen buscant els autors de l'assassinat a trets d'un menor de 15 anys la passada nit al barri de la Sagrera, a Barcelona. La policia catalana assenyala que aquest crim, emmarcat en un context de revenges entre bandes juvenils, ha traspassat, Sergi Bassoles, totes les línies vermelles.
25: Sí, malgrat que la investigació continua sota el secret de les actuacions, la policia catalana treballa a hores d'ara amb la principal hipòtesi que aquest homicidi s'emmarcaria en un tema de rendició de comptes entre bandes juvenils, probablement relacionat pel control del territori i amb la venda de drogues. De fet, l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, en una roda de premsa, acaba d'assegurar que els autors de l'assassinat d'aquest menor de 15 anys anaven a per la víctima.
26: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare
3: sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
25: Pels Mossos d'Esquadra i pel govern, l'assassinat a 13 i d'aquest menor, el setè ja en el que portem d'any a Barcelona i la seva àrea metropolitana, ha traspassat totes les línies vermelles. Josep Lluís Trapero, director general de la policia.
19: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat.
25: La policia catalana insisteix en la necessitat d'endurir la penalitat per la tinença d'armes de foc i el tràfic de drogues. I més enllà de treballar en la modificació d'aquest àmbit legislatiu, insisteixen en augmentar la saturació de l'espai públic amb més efectius policials.
2: Gràcies, Sergi. Aquest divendres, d'altra banda, continuen les declaracions de testimonis en el marc de la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui ha estat el torn de les dues filles d'Andic, que fins ara s'havien alineat amb el relat de la defensa i havien defensat que hi havia una bona relació entre el fundador de Mango i el seu fill. Anem cap als jutjats de Martorell, on hi és la Núria Alcalà amb l'assistència tècnica del Raül Hernández. Bona tarda, Núria.
5: Bona tarda. Les germanes del principal investigat, Jonathan Andic, tanquen files amb ell a través d'un comunicat. De fet, la família manté que Judit i Sara Andic han col·laborat des de l'inici del procediment judicial i mantenen l'absoluta convicció que la veritat acabarà imposant-se respecte a la innocència del seu germà. Segons fonts jurídiques, l'interrogatori també ha abordat la decisió del fundador de Mango, Isaac Andic, de crear una fundació benèfica per transferir part del seu patrimoni, el que els investigadors consideren un punt de fricció amb Jonathan Andic. Per contra, Sara i Judit han confirmat que hi estaven tots tres germans al corrent i que, de fet, va participar activament en la gestió d'aquest patrimoni. Prèviament ha declarat el psiquiatre que va avaluar tant conjuntament com per separat en tres sessions diferents a Isaac i Jonathan Andic, tot plegat a instàncies de la seva terapeuta, Júlia Luderwald. Doncs bé, segons han precisat fonts properes a aquesta compareixença, el psiquiatre ha precisat que pare i fill sempre van tenir intenció de refer ponts, de refer la seva relació, i que per això van acudir a ell. Aquests tres testimonis tanquen la ronda de testimonis del cas, com a mínim, fins a la tornada de vacances d'estiu.
2: Gràcies, Núria, en directe des dels jutjats de Martorell.
1: Edició migdia.
2: Arriba la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès un avís de temps perillós per les altes temperatures que hi haurà a partir d'aquest diumenge. Anna Pujol.
6: Nova onada de calor a causa de l'arribada d'una massa d'aire càlid des del nord de l'Àfrica. El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, a Ràdio 4.
7: Una segona onada de calor que a hores d'ara doncs la tenim emmarcada entre el pròxim diumenge i com a mínim dimecres de la setmana vinent. De moment es preveuen 4 dies en què preveiem la superació dels llindars de calor en algun o altre lloc de Catalunya, sobretot dilluns i dimarts, que són els 2 dies àlgids.
6: S'espera que les temperatures màximes superin els 40 graus a punts de la plana de Lleida i els 35 a la resta de la depressió central i el Prepirineu. I a la nit les mínimes no baixaran dels 20 graus, és a dir, tornarem a tenir nits tropicals a molts punts de Catalunya i fins i tot arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 graus en punts del litoral i el prelitoral. Encara que aquesta onada de calor acabi a mitjans de la setmana vinent, des del Meteocat avisen que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al mes de setembre.
2: Una calor que serà la protagonista d'aquest primer cap de setmana de juliol, moment en què molts comencen les esperades vacances d'estiu. I el sector turístic es frega les mans. És el seu millor moment de l'any. Fem un recorregut pel territori per saber com esperen aquest primer cap de setmana del mes amb la Gemma Esteve a Girona, Judit Huerta a Tarragona, Pepa Sant Genís a Lleida i el Pau Alemany a Barcelona.
8: La temporada turística a la Costa Brava arrenca amb xifres similars a les de l'any passat i amb previsions d'ocupació que poden arribar al voltant del 90%. A Lloret de Mar, el municipi amb més places hoteleres de la zona, unes 30.000, segueixen pendents de dos factors clau, el temps i les reserves d'última hora. Enric Dotres és el president del gremi.
10: Com a empresaris ens agradaria arribar al 100. Sabem que això cada cop és més difícil perquè hi ha moltes modificacions d'última hora, les previsions meteorològiques.
8: El turisme estranger a la Costa Brava representa al voltant del 70%, especialment en zones com Lloret, Platja d'Aro i Roses. Des de l'Associació d'Apartaments Turístics expliquen que enguany han notat una lleugera baixada del client estrella, el francès. Esther Torrent n'és la portaveu.
26: Doncs aquest mes de juny i la primera quinzena de juliol, coincidint amb època de mundial, doncs que està costant una mica més.
8: Càmpings i allotjaments rurals també es mostren optimistes amb ocupacions altes, sobretot els caps de setmana i el mes d'agost.
11: Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, valora que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, sobretot del Regne Unit i Irlanda.
13: Necessitem desestacionalitzar. Per nosaltres és un gran repte. Tindre activitat turística molt concentrada no és el que busquem. Busquem la desestacionalització.
11: Durant l'any 2025, a la demarcació de Tarragona es van registrar gairebé 22 milions de pernoctacions.
14: El Pirineu de Lleida, la llau de visitants, s'espera com cada estiu a partir del 15 de juliol i sobretot a l'agost. Però ara les previsions d'ocupació són molt bones els caps de setmana, tant als hotels, als càmpings com les cases rurals. El Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
15: A partir del 15 començarà a veure un increment important. I ara entre setmana està tranquil·let i el cap de setmana doncs, estem amb 70-80% d'ocupació.
14: Els esports d'aventura encapçalen l'oferta d'activitats turístiques a l'estiu a les comarques de muntanya. Aquest mes de juliol, amb aquestes temperatures tan altes, preveuen més demanda que l'any passat, sobretot de les activitats aquàtiques. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
16: Que aquesta pujada de temperatures fa que s'incrementi la demanda, sobretot per les activitats aquàtiques. Jo crec que tindrem números superiors als d'altres anys, al juliol i, evidentment, a l'agost també.
14: També a la Plana de Lleida les previsions d'ocupació són bones. El Patronat de Turisme de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes a la demarcació de Lleida.
17: La fotografia del turisme a la província de Barcelona deixa una previsió de creixement. Tot i que les principals associacions encara no han revelat el grau d'ocupació ni el percentatge de reserves, els primers mesos de l'any deixen entreveure que els turistes ompliran hotels, restaurants i tendes. Segons dades de l'INE, el nombre de viatgers ha augmentat un 5% en els primers 5 mesos de l'any respecte a 2025. Així que la previsió és positiva en termes econòmics, però en sectors com els albergs s'ha moderat, tal com expressa Marta Ventura, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'aquest tipus d'allotjament.
18: Nosaltres les previsions en principi són positives perquè Barcelona continua tenint molta força i continua sent una destinació molt buscada pels turistes, però al mateix temps aquest any sí que estem notant una mica de frenada en la demanda i volem ser prudents.
17: Tot plegat en un any en què s'haurà d'afrontar de nou el repte de combinar l'augment del turisme amb el benestar de la població local, que pateix la massificació dels espais públics i l'augment dels preus.
2: Una calor que serà també la protagonista del gran depart del Tour. Després de la presentació ahir dels equips del Tour de França, Barcelona comença ja a preparar les primeres etapes amb la vista posada en primer lloc a la contrarrellotge per equips de demà, que dividirà en dues parts Barcelona. Maite Boada.
27: Arriba el moment decisiu, l'inici del Tour, el gran depart, i Barcelona ja té tot enllestit per començar a retirar vehicles aparcats al llarg de recorregut a partir d'aquesta tarda a les 6. I també pel tancament de trànsit demà. Les persones que hagin de creuar caminant durant la cursa ho podran fer per 50 punts habilitats, aprofitant la diferència de temps de sortida dels equips. També s'hi han instal·lat ponts elevats. Els ciclistes faran demà 19,6 quilòmetres de recorregut, pràcticament pla, amb sortida al Parc del Fòrum i arribada al costat de l'Estadi Olímpic. Durant la ruta passaran per la Ronda Litoral, carrer Josep Pla, també per la Sagrada Família, pedalant pel carrer Mallorca i després baixaran a Aragó pel Passeig de Gràcia. Quan arribin al carrer Tarragona, ja enfilaran a Montjuïc. Demà s'espera la recuperació de la circulació progressivament a partir de 8:45 del vespre.
2: De l'àmbit de la salut, els expliquem que investigadors del BC Natal, Hospital Clínic i Sant Joan de Déu han aconseguit, en el marc del projecte Feta Life, fer que el fetus d'una ovella sobrevisqui fins a 21 dies fora de l'úter. També han assolit una supervivència postnatal de més d'un any sense seqüeles, una fita científica que només converteixen en un centre dels Estats Units. Anna Banyeres.
28: Buscant imitar la naturalesa humana i després de 5 anys d'experimentació amb una incubadora líquida connectada a un sistema de circulació externa a través del cordó umbilical per on s'administren nutrients i oxigen a través de la sang, BC Natal ha assolit una supervivència de 21 dies en un oví en bones condicions, però el més destacat és la supervivència postnatal de l'ovella Gaia després d'estar 10 dies en aquesta placenta artificial. Doctor Eduard Gratacós.
29: Hem demostrat que cop hem tret a la mare, l'hem fet viure amb aquest sistema artificial, que intentem que sigui natural, i un cop el traiem d'allà hem aconseguit que sobrevisquin uns quants bebès i hem portat a un d'ells a més d'un any de vida. Hem demostrat

0: biomètriques. Núria Montserrat és la consellera del Departament de Recerca i Universitats.
1: Qualsevol ciutadà que tingui un smartwatch pugui descarregar una aplicació a la nostra web i a partir d'aquí, doncs, els dies previs, el dia 12 d'agost, el dia 12 d'agost i dies posteriors al 12 d'agost, es poden descarregar aquestes dades des de la freqüència cardíaca fins a altres.
0: El projecte compta amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
2: Moment ara pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Esports.
3: La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial després de derrotar clarament Àustria per 3-0 amb un gol de l'exjugador del Girona Pedro Porro i dos de Yarzabal. Lamine va ser titular, va jugar tot el partit i va ser escollit el millor jugador. L'escoltem.
4: Sí, obviamente. Hem passat de ronda, estic molt feliç, però bueno, ja el partit ha acabat, ja he pensat en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
3: També van ser titulars els blaugranes Cubarsí, Pedri i Olmo i el català Cucurella. La selecció jugarà en vuitens dilluns a les 9 de la nit contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, que va eliminar Croàcia i que entrena el català Robert Martínez. També es va classificar per vuitens Suïssa, que va eliminar Argèlia. Avui, darrers partits de 700, juga l'Argentina de Leo Messi a les 12 de la nit contra Cap Verd i també Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. Mentretant, el Barça torna per fi a la regla 1-1 del fair play financier i podrà operar el mercat amb normalitat, a més d'inscriure el primer fitxatge al britànic Gordon. El gran objectiu d'aquest mercat continua sent Julián Álvarez, pel que Laporta ja va dir que havien fet una oferta a l'Atlético de Madrid, però que no serà eterna. En les últimes hores, Simeone ha parlat del davanter argentí.
5: És un jugador extraordinari, el millor futbolista que tenim en l'Atlético de Madrid, tiene números extraordinarios y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
3: Encara en futbol, l'Espanyol ha incorporat al seu equip femení la migcampista Ana Velázquez, procedent de la Lama de Múrcia. I parlem ara del Tour a Barcelona. Després de la presentació d'ahir entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, la ronda francesa surt demà de la ciutat i tindrà tres etapes a Catalunya, Jorge Agüero.
6: La primera demà dissabte, una contrarrellotge per equips de gairebé 20 quilòmetres que tindrà la sortida des del Parc del Fòrum, recorrerà la ciutat per la Verneda, Sagrada Família i el centre de Barcelona fins a Plaça d'Espanya i després arribada en alt a Montjuïc. Aquesta crono per equips de demà, Marga, s'encetarà, per cert, a les 5 de la tarda. Després, diumenge, etapa lineal de 184 quilòmetres amb una històrica sortida des de Tarragona travessant la costa després fins a arribar a Barcelona novament en final a Montjuïc. I dilluns, la tercera etapa començarà a Granollers i el final del recorregut ja serà als Pirineus francesos.
3: Doncs el Tour serà protagonista. I en futbol sala, el jugador del Barça, Fitz, no seguirà l'equip blaugrana, segons ha informat el club. És tot pel que fa als esports.
2: Gràcies, Marga. De la cultura, el festival estiuenc de Cap Roig engega motors aquesta nit amb tota una icona de la música, el canadenc Bryan Adams, amb totes les entrades exaurides. Agnès Batllà.
7: És un molt bon inici que ens dona aquesta tranquil·litat de començar les coses bé. Per altra banda, no tenim amenaça de mal temps, que això sempre ens preocupa i ens preocupa moltíssim, evidentment. Llavors intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, l'únic espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
2: De sortida del certamen costaner que durant 6 setmanes fins al 18 d'agost portarà exponents de diferents gèneres com Anastasia, Amaya, 31 Fam, Diana Krall, Lexan Busto, Miguel Ríos o Juan Diego Flores. Engeguen amb un 75% de les entrades venudes i saben que la venda espontània de darrera hora depèn de factors externs com per exemple el Mundial de Futbol. Gastronomia a mans de cuiners estrella Michelin, com són els germans Torres, i es repeteix la fórmula solidària de l'any passat, en què tots els concerts destinen una part a entitats socials de la comarca anfitriona. Cap Roig, doncs, s'avança amb el tret de sortir d'aquesta nit a altres festivals mítics de la Costa Brava, com són Portaferrada, que comença la setmana que ve, o Peralada, que ho farà la següent. Doncs amb Bryan Adams posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació continua, però, en aquesta sintonia i al portal rtv.cat. I tornem dilluns. Que passin un molt bon cap de setmana.